0: Bueno, agur, da estuburen apaztu.
1: Berdin,
0: eta
1: Manoli.
0: Eta maizik jatago esan urte bete zeba dula, eta zorion zaizango da, behar eta betetzen jena.
1: Horixe bai.
0: Zorionak, beraide.
1: Aio, Manoli, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur,